0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Vale.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, que vagi molt bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 3. 25 anys.
2: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels a Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li

0: Natal.
1: Valentina, porta l'ukulele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: 25 anys.
5: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
4: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7. 25 anys.
2: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 8. Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
7: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
8: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: 25 anys.
7: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts.
0: Ràdio Capital.
6: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
12: 25 anys.
13: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
12: Ràdio Capital.
14: 25 anys.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Ets restaurador i creus...

0: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
6: delictes.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
7: La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Ràdio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva.
11: 25 anys sonant amb tu.
12: La ràdio de la

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.
6: Cançons que quan les sents et porten molts records.

Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. La policia ha detingut dues persones a Palafrugell per un presumpte delicte contra la salut pública. Les actuacions es van fer el mateix dia en punts diferents del municipi. Els agents van trobar presumptament marihuana, haixix i diners en efectiu. Una de les persones detingudes és menor d'edat, l'altra és major d'edat. La policia manté el patrullatge preventiu al municipi. El pont de la Diada activarà un dispositiu especial de trànsit a la Costa Brava. El servei preveu afectacions a Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Llagostera. El retorn de diumenge concentrarà els principals problemes. Els Mossos d'Esquadra faran més d'un miler de controls. També hi haurà mesures especials de circulació i restriccions per als vehicles pesants. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha revisat la gestió de l'incendi de les Gavarres dos mesos després del foc. Una trentena de professionals han tornat als punts clau de l'emergència. La jornada ha servit per analitzar decisions, detectar millores i preparar la recuperació del bosc. També s'han plantejat mesures per reforçar la resposta davant futurs grans incendis del massís empordanès. Temporada Alta reforça la música a la seva 35a edició amb una oferta oberta a estils i procedències diverses. Eliades Ochoa, Pink Martini amb Storm Large i The Black Heritage Choir encapçalen la presència internacional. El festival també programa Martirio, Ivan Ferreiro i diversos artistes catalans. La música tindrà també un paper destacat en els espectacles de la tardor a Girona i Salt.
3: I tot seguit la previsió del temps per aquest divendres.
2: Cel cobert a estones, amb ambient suau i vent fluix. Avui les temperatures es mouran entre els 14 i els 28 graus, amb màximes més altes a l'interior i valors més moderats a la costa. Demà, núvols abundants i algun clar. Els pròxims dies, temps variable i temperatures sense grans canvis. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
9: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
8: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
9: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
8: Escola de Fotografia ERAM.
10: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
11: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
4: Com tu poses al jardí i Agrícol les solucions.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
4: Aquest dissabte, a 6:45, Girona-Castelló.
3: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
5: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes. Amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim,
7: descobrim
8: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
7: De cap a cap. El radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir...
2: 26.com.
3: Si tens un bar, restaurant...

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
3: més econòmic del que et penses
2: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
3: del nostre web,
2: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
3: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
2: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
4: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
5: Ràdio Capital. 25

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: Valentina, porta'l UQLL.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Manamana.
7: Maxiloestètic. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
10: 25 anys.
11: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
12: Ràdio Capital.
10: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenòmena.
6: Maxil·la Estètic.
7: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
10: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
12: Amb Marc Clapés.
11: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
12: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: 25 anys.
16: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
13: Ràdio Capital.
15: 25

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.

cançons que quan les sents et porten molts records.

0: enganx.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
8: delictes.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
9: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Manà, manà. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: navegador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Veus a les...

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
6: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Uller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest dissabte a 7:15, Girona-Castelló.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: J-Lo!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Ràdio Capital, 25 anys.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.